0: a Can Juanito. Hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Hoy en día, una casa necesita más. Más habitaciones, más dispositivos, más uso. Y una sola señal ya no basta. Por eso llega Super Wi-Fi de Fitwi. Instalamos varios puntos en tu hogar que trabajan juntos como una sola red inteligente. Tus dispositivos cambian automáticamente al punto con mejor señal, sin cortes y sin que lo notes. ¿El resultado? Cobertura más amplia, señal más uniforme y mayor estabilidad en toda la vivienda. Y todo desde solo 3 euros al mes. Sí, 3 euros. Activa el modo super con Fitwi. Más info en fitwi.com.
3: Un día más en Fitwi Radio.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilité a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: La Liga Bar es al alcance de todos los hoteles de Baleares. Con Fitbuy y TV Hotel, disfruta de todo el deporte en alta definición. La Liga, Premier League, Fórmula 1, MotoGP y la Champions. No te pierdas nada, ni siquiera en vacaciones. Si formas parte del sector hotelero, contacta con Fitbuy y accede a la televisión Premium. Fitbuy y TV Hotel. El mejor deporte también en vacaciones.
2: Un día más en Fitwi Radio.